mos prometíem el cel i avui mos tiren terra damunt. Plen de prejudicis, prensa, desconfiança, d'ador desconeguts. Quan fer-te somriure justificava qualsevol medi. Jo un dia també tindré aquest somriure i no s'irà damunt del teu pit. Això és Simbiosi des de sa pobla, Miquel Bernassa als baixos.